0: Cidade.
1: Viva Cidade. Viva Cidade.
2: Jangan aku tanya dia. Kalau nak kasih aku satu rumah, hei, tu jangan aku mana.